0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Picasso, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música per sentir.

0: Rosu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Zoo d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Imagina. Imagina Ràdio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Vuela, vuela.
1: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs. Amposta.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
2: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
4: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
5: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
6: Serà Nit Remember.
7: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
5: 13 de juny.
7: 13 de juny.
5: A partir de les 12 de la nit.
7: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
5: A la coberta dels lligallos.
7: Organitza penya taurina Mai Acabem.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Les 8 i 5 minuts del matí, és divendres, és 12 de juny, i pues molt bon dia, benvingut, benvinguda al De Bon Matí. Aquí estem nosaltres, des d'ara i fins les 9 i mitja. Si t'acabes de llevar ara mateix, pues escolta'm, que ja és de dia, que ja és divendres i que acaba la setmana per a molta gent, eh? No per a tothom, òbviament, però que mira que és divendres, que són les 8 i que el dia acaba de començar. Així que només t'he de dir, només et diré una cosa, que tot pot anar a millor. Mira. Avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè tindrem molta música i la millor, com sempre, perquè això ja és la firma d'Imagina Ràdio. També ens posarem al dia, ho farem amb els titulars en portada, també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i amb Òscar Meseguer del Setmanari L'Ebre, perquè avui ja, com cada divendres, nou número del setmanari i en parlarem amb ell d'alguns dels temes més destacats. Més coses, perquè farem també repàs a les activitats amb l'agenda, la cartellera i alguna de les estrenes amb Jordi Galo. I tot això, a més de la cançó en català del dia i més coses aquí al De Bon Matí, des d'ara i com et deia fins les 9 i mitja. Que tu ho saps de memòria, eh? Però jo m'agrada repetir-te-ho i recordar-te-ho. I mira que són les 8 i 6, comença el De Bon Matí, així que pues, si t'acabes d'incorporar, hola, bon dia.
0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
1: I arrenquem, engeguem amb una frase de Charles Dickens i diu: l'ésser humà mai sap del que és capaç fins que ho intenta.
2: La millor música per sentir-se bé.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: La música de la música.
1: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música.
1: Per sentir-se bé. Imagina.
0: Bé, anava a dir que escoltàvem la música de Gracie Abrams i ara és el torn dels One Direction. La cançó es diu Story of My Life.

al dia. Comencem amb la portada del periòdico. Diu: Salut també expedienta el Vall d'Hebron pel nadó maltractat. La consellera inclou en les sancions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, l'hospital que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. Mèxic obre la festa del futbol, el Mundial al Saltelo, amb una cerimònia en què va participar Shakira i Maná i a la qual va renunciar a assistir la presidenta Sheinbaum. Més coses, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. La institució eleva en 25 punts bàsics el preu del diner i agreuja la previsió d'inflació. Catalunya renova els seus policies locals amb unitats especials de seguretat. La taxació judicial xifra el valor de les joies de Zapatero en 1,3 milions d'euros. El productor de cine Xavier Atance, acusat d'agressió sexual per la jutge. I es parla també de Lleó 14, diu: en el viatge a les Canàries declara que la dignitat humana no té passaport. A la portada de La Vanguardia obren també amb aquest tema. El papa reprèn amb duresa Europa pel tracte a les persones migrades. Lleó 14 crida des de les Canàries a no acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. El Banc Central Europeu puja els tipus d'interès al 2,25% i preveu una inflació elevada per a 2027, i és que reconeix que la pujada de preus de l'energia motivada per la guerra incideix també en els aliments.

0: Sí, mundial pel drama immigratori des del moll de la vergonya d'Arquineguín. Sánchez aprofita la denúncia del cap de l'Església Catòlica per censurar les polítiques de la dreta. Les joies de Zapatero valen 1,3 milions, diu la taxació oficial, multiplica per 26 el valor difós per l'entorn de l'expresident. Barcelona es prepara per fer front a l'efecte Sagrada Família, diu l'èxit de la cerimònia, augura un nou augment del turisme. I sobre el Mundial de Futbol, diu Mèxic, estrena el Mundial més polèmic. Shakira posa veu i ritme a la cerimònia inaugural. I per acabar el repàs a la premsa més general, anem a la portada del diari de Tarragona. Diu Frederic Wester va rebutjar ser president del Nàstic. A l'abril no va voler comprar les accions del Consell d'Administració, que anaven a només 100 euros cadascuna. La Diputació ja té qui dissenyi la seva seu, el despatx. Pasqual Ausió Fernández, SSB de Barcelona, donarà forma a l'antiga Caixa Tarragona. Sobre el cas Innova, diu el tribunal, no aconsegueix contactar amb l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer. Sobre la visita a les Canàries de Lleó 14, diu el papa, arriba a les Canàries i retreu a la Unió Europea la seva indiferència. I sobre el Mundial, diu el Mundial més mundial. Arrenca a Mèxic el campionat de tots els rècords, amb Espanya com a un dels favorits. Anem ara a les portades esportives. Òbviament, les tres portades parlen com a tema central sobre el Mundial de Futbol. Al Mundo Deportivo diuen, ándale, el més gran mundial de la història es va posar en marxa a Mèxic amb molt color i triomf azteca davant de Sud-àfrica. Shakira i l'actriu Salma Hayek van donar la benvinguda a un torneig que avui veurà el debut del Canadà i els Estats Units. Sobre el Real Madrid, diu, van a per Bernardo Silva i Mou és oficial fins al 2029. A la portada de l'Esport, diu, sobre el Mundial, diu, viva el Mundial, així, directament. També es parla sobre el femení del Barça, diu, continuïtat en el projecte, diu, Pere Romeu, 2 anys més al banquillo, a la banqueta. Es parla també sobre Fórmula 1, sobre el Gran Premi de Barcelona al circuit de Catalunya. Diu Alonso comença a acomiadar-se de Barcelona perquè es diu que si se'n retirarà. També, bueno, ja per acabar, anem a la portada de l'Esportiu i gira el món, això sobre el Mundial de Futbol. Diu l'Azteca alça el teló del Mundial Multiseu amb una cerimònia amb la música d'Eix Vertebrador i l'absència de la presidenta Clàudia Sheinbaum. Mèxic anfitriona ben Sud-àfrica per 2-0 en el primer partit del campionat en què s'aplicaran noves normes arbitrals. Es parla també sobre Fórmula 1, diu el jove Antonelli, gran atracció al circuit de Catalunya. I acabem parlant de la Champions de Waterpolo, diu penals i campió destronat, van quedar 13-11, diu el Barceloneta, tomba el Ferenc Varós i es jugarà el títol en el Pro Recco.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: I escoltem ara Michael Jackson, la cançó es diu Bats.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
5: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
6: De bon matí. Imagina Ràdio.
7: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: I de seguida arribem a les 8 i mitja, de seguida arribem a l'informatiu i ho fem recordant la música de Bonnie M, la cançó Ma Baker.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8 i mitja, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Bon dia.
3: La Reserva de la Biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforme el territori.
4: Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la Ribera de la Reserva de la Biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori.
3: Marc Lleixà diu que hi ha hagut un problema d'interpretació dels estatuts en la selecció del nou gerent de GESAT.
4: L'assignació de la gerència al candidat amb més puntuació, Òscar Subirats, ha quedat rebutjada amb els 6 vots a favor dels representants de l'equip de govern, el vot en contra dels 5 representants de Junts per Tortosa i l'abstenció del representant de la CUP. Una majoria simple que la secretaria del Consell no ha acceptat per fer nomenament. Lleixà ha assegurat que es resoldrà en les pròximes hores i es convocarà un Consell Extraordinari urgent per designar Subirats.
3: I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics.
4: Des d'avui fins diumenge se celebraran les jornades ornitològiques, dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'aquesta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoqué, oferint una xerrada sobre el món dels ocells. La diada es complementarà amb la festa Que nos quiten lo bailao, dirigida al públic jove i que tindrà lloc esta nit al Port Pesquer.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui divendres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 31 i 32 graus a les hores centrals.
3: Me sembla que comença a notar-se, no?, esta pujada de temperatures
4: que
3: es comenta d'ahir. Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem ara a les 9.
4: Fins després.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: La cançó es diu Two Princess, la música de Spin Doctor. Si són les 8 i 37 minuts del matí d'aquest divendres i ara és hora de posar-nos, bueno, de posar-nos al dia
1: o de... De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: Deia que ara és hora de, més que de posar-nos al dia, d'acabar de quadrar l'agenda del cap de setmana, acabar de fer aquell Tetris de coses que podem fer este cap de setmana. N'hi ha més, eh? Però anem a destacar-ne algunes. Mira, per començar avui divendres ja pots començar a fer coses, pots assistir, per exemple, al curs Dones, Salut i Educació, que avui hi haurà xerrada anomenada Conèixer per Comprendre, obrint la mirada cap a la salut mental, a càrrec de Georgina Casanova. És una xerrada coordinada per Rosa Queralt, Olga Pérez i José Miguel Jiménez. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Eliseo Vives de Deltebre. Avui també espectacle No cal anar a l'Havana, homenatge a les nits d'estiu, als avis i a les habaneres, interpretat per Cristina Arenas, Miquel Malirang i Josep Sobrevals. L'autora d'aquest espectacle és l'autor, millor dit, és Marc Artigau. Serà a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i és un espectacle que es pot veure de manera gratuïta. A partir d'avui fins diumenge, Ametlla Film Fest, Festival Nacional de Curtmetratges, als espais Sala Àgora, que és on serà la inauguració, i les projeccions seran a la Sala SER. El programa es pot consultar a ametllafilmfest.com. Demà dissabte hi ha moltes activitats, eh? Anem a destacar-ne tres d'elles. Mira, una d'elles és la Diada Castellera, en la que se celebren els 10 anys dels castellers de Tortosa, amb la participació dels castellers de Montcada i Reixac, del Prat, la Moixeranga de Vinaròs i els castellers de Tortosa. Serà a les 6 de la tarda o a partir de les 6, millor dit, a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. També demà a les 7 i mitja, Ull de Jazz 26, amb les Movie Jazz Band al Teatre Auditori del Canal. El preu de l'entrada és d'un euro. I també tindrà lloc demà dissabte la Ràpita Màgica, segon festival internacional de màgia, amb dos passis. El primer a les 6 i mitja de la tarda i el segon a les 10 de la nit serà a l'Auditori Sixto Mir i les entrades es poden adquirir a través de Noticumi. El diumenge dia 14, lo Yoga Fest, al Poble Nou del Delta, hi haurà ioga, meditació, música, dansa, xerrades i tallers. L'entrada és gratuïta i serà a partir de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. El mateix dia, també per acabar la setmana, 21a edició de la Festa de la Mel a Arnes, amb activitats infantils, actuació de grallers, vermut musical, ruta de les bruixes d'Arnes, tas de vins, concert amb el grup de versions El Mas Pop i més activitats també hi haurà. Per consultar-les cal anar al lloc web de l'Ajuntament d'Arnes. Serà tot a partir de les 10 i mitja del matí. I a la mateixa hora, també a les 10 i mitja, però a la finca Bombita de Deltebre, Festa de la Plantada de l'Arròs. Aquest cap de setmana també hi haurà l'espectacle Dives, que l'empoderament femení al llarg de la música. Això serà dintre de la quarta mostra anual de dansa de l'escènica. Hi haurà dos passis. El dissabte, demà dissabte, serà a les 5 de la tarda i el diumenge serà a les 11 del matí. Tot el casal municipal d'Ascó i el preu de l'entrada és de 10 euros. Acabem ràpidament amb dos apunts de gastronomia. Fins demà es poden gaudir les terceres jornades gastronòmiques quilòmetres zero de la Ràpita, del col·lectiu de la cuina de la Ràpita Delta de l'Ebre. Per consultar menús i activitats cal anar a cuinalaràpita.com i cal dir també que fins al 21 de juny es poden gaudir les 14 jornades gastronòmiques de Llagosti a les cases d'Alcanar i per consultar tot el que hi ha al voltant d'aquestes jornades cal anar a alcanaturisme.cat.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys servint. Per alguna cosa serà.
0: Imagina Ràdio. De bon

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: És divendres, és dia de publicació del setmanari L'Ebre i tenim en nosaltres per parlar d'alguns dels temes destacats d'esta setmana a Òscar Meseguer. Òscar, bon dia.
3: Hola, bon dia, Imma.
2: Bueno, esta setmana de què parleu? O alguns dels temes dels que parleu, quins serien?
3: Bueno, per fer una mica d'avançament, jo destacaria, per exemple, les informacions com la que obre la secció de Terres de l'Ebre, en la que radiografiem el baix nivell de titulacions superiors, d'estudis superiors de les Terres de l'Ebre, que de fet estan a la cua en aquest sentit a Catalunya, perquè bueno, aquí tenim un 26% dels majors de 15 anys que disposen de titulacions universitàries o de grau superior, i això suposa un percentatge 10 punts per baix de la mitjana catalana. De fet, és el territori amb més població que té un nivell educatiu baix, també, de Catalunya.
2: Ostres.
3: No? Són dades significatives, no varien gaire de les últimes que ja s'havien difós en este sentit per part de l'Institut d'Estadística de Catalunya, però,
2: ja,
3: però continua sent significatiu.
2: Dels últims 15 anys, dius?
3: No. Són dades actuals. El màxim d'actualitzades vale. possible són dades del 1 de gener del 2024, però dels 15 anys era que els majors de 15 anys de la gent major de 15 anys només un 26% disposa de titulació universitària o de grau superior.
2: Ostres. Bueno, potser a partir d'aquestes dades, no, s'hauria d'intentar fer alguna cosa que ho hagi de fer, possiblement.
3: Bueno, a nivell d'oferta formativa, probablement, d'implantació de nous estudis universitaris, suposo que és un degoteig, perquè són coses que no es canvien d'un any per a l'altre, ni d'una dècada per a l'altra, quasi bé.
2: Sí, sí, però bueno, que hem de pensar també que s'ha avançat en aquest sentit, no? Que quan nosaltres serem joves, o molt joves, no hi havia oferta aquí, i ara comença a haver-ne, suposo que a poc, no?, s'anirà. Bueno, algo per pensar, no? Més coses, Òscar.
3: Bueno, pues fem una primera plana, no sé si dic curiosa, però la realitat és que és un tema que es podria considerar menor, però que no ho és, no? I expliquem que des del desplegament de la llei de registre civil del 2011, si no m'equivoco, pues cada vegada hi ha menys naixements que es puguen registrar al lloc de residència familiar, no? La gent només pot registrar estos nounats als municipis que tenen l'hospital.
2: Ah, vale.
3: I llavors,
2: vale,
3: pues, la gent ja no naix a la Ràpita, ja no és nascuda a la Ràpita, ja no és nascuda a l'Ampolla, ja no és nascuda a Ullecona, ja no és nascuda al Perelló, no? Tots som nascuts a Tortosa. Fins fa poc Amposta també tenia servei de parts, ara ja no en té. I Móra d'Ebre, en el cas de l'Hospital Comarcal de la Ribera. Però això pues, genera una certa pèrdua d'identitat, no? I de visibilitat dels municipis més menuts, del territori en general, perquè la gent, pues, si les famílies viuen a la Sénia, per dir alguna cosa, pues, volen que els seus fills siguin registrats com a nascuts a la Sénia. I ara, per un tema tècnic, no?, del nou dispositiu de registre civil, per la digitalització d'este servei, pues, no es pot fer així.
2: Claro. Bueno, això ja, claro, és algo que s'hauria de plantejar, potser de cara a un futur també, no? No, o sigui, sé que nosaltres no podem fer-ne res, però...
3: Caldria fer modificacions de llei a les Corts estatals.
2: Claro, claro que sí. Molt bé. Bueno, hi ha més temes també.
3: Sí, donem una entrevista bastant interessant amb l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, que parla una mica dels grans temes del municipi, que ja us dic que no avança res concret en relació al seu futur polític o electoral, però sí que deixa algunes pinzellades al respecte. I la baixada de la criminalitat, en aquest sentit, una bona notícia a Tortosa i Amposta, al primer trimestre del 2026. Les previsions no gaire positives o esperançadores de cara a la campanya forestal. Bueno, diferents temes,
2: com sempre. Molt bé, això de la campanya forestal és un tema recurrent anual, sembla que bueno, sempre vivim en esta temor.
3: Sí, és que el que passa és que encara que hagi plogut i tampoc és que plogués especialment a l'hivern al territori, les altes temperatures de la primavera, que sempre estan per sobre, del que era habitual, pues fa que les plantes i que la vegetació entre en estrès, no?
2: Claro.
3: I que l'expectativa de cara a l'estiu no sigui gens bona.
2: Claro, i que se seca el terreno, és que és tot una mica, molt bé. Pues Òscar, res, que si algú vol saber-ne més, que es facin un exemplar del setmanari, no?, que es tirarà d'aquí un rato als punts de distribució habituals, i fins la setmana que ve.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: La música de Alex Warren, la cançó Fever Dream, i arribem de seguida ja a les 9 del matí, arribem ja quasi, quasi a l'informatiu.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.

0: Acompanya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Reserva de la Biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforma el territori.
1: Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori.
0: Marc Lleixà diu que hi ha hagut un problema d'interpretació dels estatuts en la selecció del nou gerent del GESAT.
1: L'assignació de la gerència al candidat amb més puntuació, Òscar Subirats, ha quedat rebutjada amb els 6 vots a favor dels representants de l'equip de govern, el vot en contra dels 5 representants de Junts per Tortosa i l'abstenció del representant de la CUP, una majoria simple que la secretaria del Consell no ha acceptat per fer el nomenament. Lleixà ha assegurat que es resoldrà les pròximes hores i es convocarà un Consell Extraordinari Urgent per designar Subirats.
0: I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics.
1: Des d'avui i fins diumenge se celebraran les jornades ornitològiques dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoquer, oferint una xerrada sobre el món dels ocells. La diada es complementarà amb la festa Que nos quiten lo bailao, dirigida al públic jove i que tindrà lloc esta nit al Port Pesquer.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
0: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
1: Avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 31 i 32 graus a les hores centrals.
0: Molt bé, doncs cap de setmana de calor, eh? Ja ens ho va avançar sí. I Eloi Cosa. Molt bé, Andrea, que passis bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Molt bon cap de setmana.
0: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te durant les 24 hores del dia per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
6: Recordes això?
7: Somriu!
8: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
6: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
9: Demana la teva primera visita gratuïta.
6: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
9: O ebreclinicdental.com.
6: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
9: O montsiadental.com.
6: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
9: O azahardental.com.
6: Fes com jo i somriu a la vida.
4: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
10: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: La cançó en català avui ens ha arribat d'aquesta manera. És el darrer treball d'Ivan Herzog després de deleitar-nos amb el Et Prometo. Aquesta es diu Des de lluny.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I són 8 dels minuts que passen de les 9. Escoltem Jarabe de Palo. Aquesta es diu La Flaca.

0: I ara anem a fer una ullada, anem a fer un repàs als resultats dels sortejos realitzats ahir mateix. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat la formada pel 12, 13, 18, 20, 27 i 45. El complementari, el 39, i reintegrament el número 5. Els números de la primitiva, el 12, el 15, 22, 30, 32 i 49. Complementari, el 33, i reintegrament el número 8. Els números de la Bonoloto han sigut el 4, el 10, el 17, el 20, el 30 i el 40. Complementari, el 37, i reintegrament el número 7. Els números del trio, el 8, el 4 i el 9. I el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 33.159 i la sèrie, la 6.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina.
0: I avui és divendres i cal que es noti. Són les 9:13. Escoltem.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Una delícia sempre escoltar la veu de Billie Eilish. Són les 9 i 22 minuts del matí i ara anem a parlar de cine perquè, bueno, és que arriba ja al final de la setmana, han començat a haver ja estrenes i és que cal anar a cinemes amb posta. És que, com diu Jordi Galo, que després escoltarem, pues que això d'anar al cine no s'ha de perdre, i si vas a cinemes amb posta, pues la veritat és que sempre dona ganes de tornar. O sigui que escolta això primer i ara parlem de la cartellera. Cinemes Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cinemes Amposta d'Unió Cine Ciutat també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta. Bueno, i és que, com et deia, pues anem a parlar de cine, anem a parlar de la cartellera, de les estrenes. És que esta setmana, mira, hi ha a Cinemes Amposta ni més ni menys que 7 estrenes, que es diu ràpid. Està, per exemple, El dia de la revelació, que bueno, és una de les pel·lícules, jo crec que més esperades d'aquesta temporada, perquè és l'última de Steven Spielberg, que és l'última pel·lícula que ha estrenat, bueno, és la que s'estrena avui, i avui, per exemple, la podries veure a les 5:30, a les 7, 8:30 i a les 10 de la nit, o demà, pues, les mateixes sessions, aproximadament, més la sessió de les 4 de la tarda. També, pues, si t'agrada el cine espanyol, pues, Pionera, Solo querían jugar, pues, una altra pel·lícula que es podria anar a veure a Cinemes Amposta avui com a estrena, o Una pistola, una bala i un oso panda, que també és espanyola i també es pot veure, o Iván y Jadum, que també és espanyola, també s'estrena. Més pel·lícules d'estrena, en este cas, pues, per exemple, es podria veure aquesta, mira, Un talento único, que també la veritat és que la crítica és molt bona. Pel·lícules que es poden veure a Multicinemes Amposta, pues moltes, perquè mira, al fi al cap hi ha 11 sales, i si no t'agrada la pel·lícula d'una sala, pues segurament t'agradarà la de la sala del costat, o sigui que això és indiscutible. On cal anar a veure pel·lícules? A Cinemes Amposta. Cal dir també que hi ha prebenda de diverses pel·lícules. Atenció! Per exemple, es pot comprar ja de manera anticipada una entrada a Minions and Monsters, que és una pel·lícula, pues, que s'estrena el dia 1 de juliol. Una altra que es pot comprar anticipada és Obsession. O, per exemple, Toy Story 5, que s'estrena el dia 17 de juny. S'estrena la setmana que ve i es pot comprar ja l'entrada per assegurar-te de que ja aniràs, perquè si tens l'entrada jo sé que aniràs ja el primer dia, el dia de l'estrena. Cinemes Amposta, és que sempre et fem la mateixa pregunta. Algú et dona més? I ja te la responc jo, i és que no. I és que també dir-te, recordar-te això ja per acabar, que a Cinemes Amposta, pues, jo el que t'aconsello sempre és que et descarreguis la seva aplicació al teu telèfon mòbil, a UCC, Unió Cine Ciutat, allà busques el cinema que t'interessa, en aquest cas el d'Amposta, i pots comprar la teva entrada i amb el teu QR t'evites cues. Cinemes Amposta també, pues, per exemple, quan hi vas tens ganes de tornar, o cal dir també que si no saps què regalar, pues, la bona opció és Cinemes Amposta.
1: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
2: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
1: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
2: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
1: Consulta les condicions a uniocineciutat.com.
2: Cinemes Amposta.
0: I ara és el moment de que, pues, Jordi Galo ens parli d'alguna de les estrenes, que ens faci arribar la seva recomanació cinematogràfica d'aquesta setmana. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ima, divendres de cinema i, bueno, esta setmana s'estrena per a mi la pel·lícula de l'any. Sé que ho dic totes les setmanes, però és que esta vegada ve del meu director favorit, el director que me va marcar una manera de mirar el cine, i és el mestre Steven Spielberg, que torna una altra vegada a oferir-nos una pel·lícula d'entreteniment pur, perquè després d'estar un temps, doncs, jugant una mica amb un cinema més d'autor, un cinema més seriós, ha volgut tocar el tema que més lo va portar a les estrelles, mai millor dit, que és el tema de los extraterrestres. Després d'Encuentros en la tercera fase, E.T. l'extraterrestre, Indiana Jones i la calavera de cristal, que esta, bueno, no era molt bona, però també surten extraterrestres, i és de Spielberg, pues, molt, encara que sigui una mica. ve la película del Día de la Revelación, una película d'extraterrestres que no se sap molt bé de què va l'argument i diuen que és millor no saber-ho. Però bé, que a més tenim a Emily Blunt com a protagonista, Josh O'Connor, que és un de la nova toncada de sex symbols d'esta última era del cine, o Colin Firth, entre molts altres. Una pel·lícula, ja us ho he dit, Steven Spielberg, molts crítics que l'han vist, recorda aquell Steven Spielberg de Minority Report, un director que faci el que faci, on posa la càmera, com mou l'atenció, el suspens, ell ho domina, entreté, ell sap què és el que mos agrada al públic, així que pel·lícula que recomano esta setmana és El dia de la revelació de Steven Spielberg. Imma, que t'estimo, adeu!
4: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I en només dos minuts arribem a les 9:30 i nosaltres pues, ja marxem. Et recordo que ens trobem dilluns a les 8, que desitjo que passis molt bon cap de setmana i et deixo amb La Perla de Rosalía.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. La Reserva de la Biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforma el territori. Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori. Marc Lleixà diu que hi ha hagut un problema d'interpretació dels estatuts en la selecció del nou gerent de GESAT. L'assignació de la gerència al candidat amb més puntuació, Òscar Subirats, ha quedat rebutjada amb els 6 vots a favor dels representants de l'equip de govern, el vot en contra dels 5 representants de Junts per Tortosa i l'abstenció del representant de la CUP, una majoria simple que la secretaria del Consell no ha acceptat per fer el nomenament. Lleixà ha assegurat que es resoldrà en les pròximes hores i es convocarà un Consell extraordinari i urgent per designar Subirats. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. Des d'avui i fins diumenge se celebraran les jornades ornitològiques, dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoqué, oferint una xerrada sobre el món dels ocells. La diada es complementarà amb la festa Que nos quiten lo bailao, dirigida al públic jove i que tindrà lloc esta nit al Port Pesquer.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Amanida amb ventresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa, Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: A EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en CAFE, el grau en fisioteràpia o la doble titulació CAFE i fisioteràpia. Informa't a euces.cat, info@euces.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. EUCES, fes de la teva passió la teva professió.
8: La millor música per sentir-se bé.
0: 30 minuts sense pausa.
9: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina

0: I això no és casualitat.
1: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
2: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
3: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Ja marqui la mitja nit. Alguna cosa despertarà els lligallos.
6: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
7: Serà Nit Remember.
8: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
9: 13 de juny.
8: 13 de juny.
9: A partir de les 12 de la nit.
8: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
9: A la coberta dels lligallos.
8: Organitza penya taurina Mai Acabem.
10: Imagina Radio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. La Reserva de la Biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforma el territori. Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori. Marc Lleixà diu que hi ha hagut un problema d'interpretació dels estatuts en la selecció del nou gerent de GESAT. L'assignació de la gerència al candidat amb més puntuació, Òscar Subirats, ha quedat rebutjada amb els 6 vots a favor dels representants de l'equip de govern, el vot en contra dels 5 representants de Junts per Tortosa i l'abstenció del representant de la CUP, una majoria simple que la secretaria del Consell no ha acceptat per fer el nomenament. Lleixà ha assegurat que es resoldrà en les pròximes hores i es convocarà un consell extraordinari i urgent per designar Subirats. I en agenda, l'Ampolla programa un juny d'activitats culturals, esportives i festives adreçades a tots els públics. Des d'avui i fins diumenge se celebraran les jornades ornitològiques, dedicades a la divulgació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Dins d'esta programació, Ricard Gutiérrez presentarà el llibre Ornitoqué, oferint una xerrada sobre el món dels ocells. La diada es complementarà amb la festa Que nos quiten lo bailao, dirigida al públic jove i que tindrà lloc aquesta nit al Port Pesquer. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 31 i 32 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
5: Buenas, somos seis.
6: Imposible, chicos. Está lleno.
5: No.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Horta és aigua. Les Olles i la Sud són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor, que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. Amposta incorpora més de 400 fotografies familiars de Sebastià Joan Arbó al seu fons documental. La sessió s'ha formalitzat mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i Jorge Sebastià Juan Regolf. Les noves imatges, datades entre 1920 i 1990, mostren més detalls sobre la vida personal i el context històric de l'autor. Les fotografies es digitalitzaran per garantir-ne la conservació i l'accés al públic. L'alcalde Adam Tomàs i la regidora de Cultura i Memòria Històrica Inés Martí han agraït la donació, que permet continuar completant i enriquint el fons documental d'una de les figures clau de la literatura catalana del segle XX. El bàdminton del Perelló guanya diversos títols a la final nacional de Catalunya. Jan Albiol s'ha proclamat campió a l'EBI masculí i Joan Callau campió juvenil masculí. També han estat subcampiones Emma Fontanet i Júlia Domènech. En dobles, el club ha sumat diversos ors, amb victòries d'Albiol amb Owen Corlever, l'Albiol amb Fontanet i de Marcel Lleixa amb Ferran Pinyol. El conjunt perellonenc completa així una jornada molt positiva amb múltiples medalles i bones classificacions. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestà i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
4: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina Ràdio. Imagina.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: L'oli és un aliment o un ingredient?
5: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
4: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
5: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb punts descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. Amposta incorpora més de 400 fotografies familiars de Sebastià Joan Arbó al seu fons documental. La sessió s'ha formalitzat mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i Jorge Sebastià Juan Regolf. Les noves imatges, datades entre 1920 i 1990, mostren més detalls sobre la vida personal i el context històric de l'autor. Les fotografies es digitalitzaran per garantir-ne la conservació i l'accés al públic. L'alcalde Adam Tomàs i la regidora de Cultura i Memòria Històrica Inés Martí han agraït la donació, que permet continuar completant i enriquint el fons documental d'una de les figures clau de la literatura catalana del segle XX. El bàdminton del Perelló guanya diversos títols a la final nacional de Catalunya. Jan Albiol s'ha proclamat campió a l'EBI masculí i Joan Callau campió juvenil masculí. També han estat subcampiones Emma Fontanet i Julia Domènech. En dobles, el club ha sumat diversos ors, amb victòries d'Albiol amb Owen Corlever, l'Albiol amb Fontanet i de Marcel Lleixa amb Ferran Pinyol. El conjunt perellonenc completa així una jornada molt positiva amb múltiples medalles i bones classificacions. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestà i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
5: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita l'obra per renovar les cambres de mescla de l'estació de l'Ampolla per 5,7 milions d'euros. En l'obra se preveu construir dos nous edificis on s'instal·laran una desena de línies individuals d'aplicació de reactius amb noves bombes, vàlvules i cabalímetres. Permetrà disposar d'una dosificació més exhaustiva del floculant i del coagulant per cada una de les 10 línies de tractament. L'actuació es farà en dues fases no consecutives entre els anys 2026 i 2028, evitant treballar entre maig i setembre quan el consum és més elevat d'aigua potable entre els municipis i les indústries consorciades. Esta serà l'actuació més destacada que contempla el Pla d'Inversions del CAT per al 2026. L'atenció a l'embaràs, part i postpart a l'Hospital Verge de la Cinta obté un 8,32 de satisfacció. Segons el darrer informe Plaensa 2025 del Servei Català de la Salut, la puntuació millora respecte al 2027, quan era de 7,76. L'estudi destaca una elevada satisfacció en el tracte professional, la informació rebuda i la sensació d'estar en bones mans, amb valors que superen el 95% en diversos indicadors. També creix la fidelitat de les usuàries, que arriba al 85,5% de dones que tornarien a triar el centre. Tot i això, el respecte a la intimitat continua sent un dels principals reptes, encara que també mostra una evolució positiva respecte a anys anteriors. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestà i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Zombi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita l'obra per renovar les cambres de mescla de l'estació de l'Ampolla per 5,7 milions d'euros. En l'obra se preveu construir dos nous edificis on s'instal·laran una desena de línies individuals d'aplicació de reactius amb noves bombes, vàlvules i cabalímetres. Permetrà disposar d'una dosificació més exhaustiva del floculant i del coagulant per cada una de les 10 línies de tractament. L'actuació es farà en dues fases no consecutives entre els anys 2026 i 2028, evitant treballar entre maig i setembre quan el consum és més elevat d'aigua potable entre els municipis i les indústries consorciades. Esta serà l'actuació més destacada que contempla el Pla d'Inversions del CAT per al 2026. L'atenció a l'embaràs, part i postpart a l'Hospital Verge de la Cinta obté un 8,32 de satisfacció. Segons el darrer informe Plaensa 2025 del Servei Català de la Salut, la puntuació millora respecte al 2027, quan era de 7,76. L'estudi destaca una elevada satisfacció en el tracte professional, la informació rebuda i la sensació d'estar en bones mans, amb valors que superen el 95% en diversos indicadors. També creix la fidelitat de les usuàries, que arriba al 85,5% de dones que tornarien a triar el centre. Tot i això, el respecte a la intimitat continua sent un dels principals reptes, encara que també mostra una evolució positiva respecte a anys anteriors. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6 i mitja de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestà i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. Amposta incorpora més de 400 fotografies familiars de Sebastià Joan Arbó al seu fons documental. La sessió s'ha formalitzat mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i Jorge Sebastià Juan Regolf. Les noves imatges, datades entre 1920 i 1990, mostren més detalls sobre la vida personal i el context històric de l'autor. Les fotografies es digitalitzaran per garantir-ne la conservació i l'accés al públic. L'alcalde Adam Tomàs i la regidora de Cultura i Memòria Històrica Inés Martí han agraït la donació, que permet continuar completant i enriquint el fons documental d'una de les figures clau de la literatura catalana del segle XX. El bàdminton del Perelló guanya diversos títols a la final nacional de Catalunya. Jan Albiol s'ha proclamat campió a l'EBI masculí i Joan Callau campió juvenil masculí. També han estat subcampiones Emma Fontanet i Júlia Domènech. En dobles, el club ha sumat diversos ors, amb victòries d'Albiol amb Owen Corleber, l'Albiol amb Fontanet i de Marcel Lleixa amb Ferran Pinyol. El conjunt perellonenc completa així una jornada molt positiva amb múltiples medalles i bones classificacions. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestà i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio. 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
6: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
7: Serà Nit Remember.
8: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
9: 13 de juny.
8: 13 de juny.
9: A partir de les 12 de la nit.
8: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
9: A la coberta dels lligallos.
8: Organitza penya taurina Mai Acabem.
10: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. Amposta incorpora més de 400 fotografies familiars de Sebastià Joan Arbó al seu fons documental. La sessió s'ha formalitzat mitjançant un conveni entre l'Ajuntament i Jorge Sebastià Juan Regolf. Les noves imatges, datades entre 1920 i 1990, mostren més detalls sobre la vida personal i el context històric de l'autor. Les fotografies es digitalitzaran per garantir-ne la conservació i l'accés al públic. L'alcalde Adam Tomàs i la regidora de Cultura i Memòria Històrica Inés Martí han agraït la donació, que permet continuar completant i enriquint el fons documental d'una de les figures clau de la literatura catalana del segle XX. El bàdminton del Perelló guanya diversos títols a la final nacional de Catalunya. Jan Albiol s'ha proclamat campió a l'EBI masculí i Joan Callau campió juvenil masculí. També han estat subcampiones Emma Fontanet i Júlia Domènech. En dobles, el club ha sumat diversos ors, amb victòries d'Albiol amb Owen Corleber, l'Albiol amb Fontanet i de Marcel Lleixa amb Ferran Pinyol. El conjunt perellonenc completa així una jornada molt positiva amb múltiples medalles i bones classificacions. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestà i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música per sentir-se.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.
1: Tu m'has venut cap per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Quan el rellotge marqui la mitjanit, alguna cosa despertarà els lligallos.
5: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
6: Serà Nit Remember.
7: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
8: 13 de juny.
7: 13 de juny.
8: A partir de les 12 de la nit.
7: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
8: A la coberta dels lligallos.
7: Organitza penya taurina Mai Acabem.
9: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio. Imagina.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita l'obra per renovar les cambres de mescla de l'estació de l'Ampolla per 5,7 milions d'euros. En l'obra se preveu construir dos nous edificis on s'instal·laran una desena de línies individuals d'aplicació de reactius amb noves bombes, vàlvules i cabalímetres. Permetrà disposar d'una dosificació més exhaustiva del floculant i del coagulant per cada una de les 10 línies de tractament. L'actuació es farà en dues fases no consecutives entre els anys 2026 i 2028, evitant treballar entre maig i setembre quan el consum és més elevat d'aigua potable entre els municipis i les indústries consorciades. Esta serà l'actuació més destacada que contempla el Pla d'Inversions del CAT per al 2026. L'atenció a l'embaràs, part i postpart a l'Hospital Verge de la Cinta obté un 8,32 de satisfacció. Segons el darrer informe Plaensa 2025 del Servei Català de la Salut, la puntuació millora respecte al 2027, quan era de 7,76. L'estudi destaca una elevada satisfacció en el tracte professional, la informació rebuda i la sensació d'estar en bones mans, amb valors que superen el 95% en diversos indicadors. També creix la fidelitat de les usuàries, que arriba al 85,5% de dones que tornarien a triar el centre. Tot i això, el respecte a la intimitat continua sent un dels principals reptes, encara que també mostra una evolució positiva respecte a anys anteriors. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6 i mitja de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a Freginals, 31 a Batea i 32 graus a Ginestar i Aldover. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
3: Catalunya torna a Galícia.
4: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
3: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
4: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebre Ticket. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
7: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
8: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
7: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
8: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
7: Aquesta primavera, fes la teua.
8: Imagina Ràdio.
9: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta. Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: 45 minuts d'èxit sense...

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consorci d'Aigües de Tarragona licita l'obra per renovar les cambres de mescla de l'estació de l'Ampolla per 5,7 milions d'euros. En l'obra se preveu construir dos nous edificis on s'instal·laran una desena de línies individuals d'aplicació de reactius amb noves bombes, vàlvules i cabalímetres. Permetrà disposar d'una dosificació més exhaustiva del floculant i del coagulant per cada una de les 10 línies de tractament. L'actuació es farà en dues fases no consecutives entre els anys 2026 i 2028, evitant treballar entre maig i setembre quan el consum és més elevat d'aigua potable entre els municipis i les indústries consorciades. Esta serà l'actuació més destacada que contempla el Pla d'Inversions del CAT per al 2026. L'atenció a l'embaràs, part i postpart a l'Hospital Verge de la Cinta obté un 8,32 de satisfacció. Segons el darrer informe Plaensa 2025 del Servei Català de la Salut, la puntuació millora respecte al 2027, quan era de 7,76. L'estudi destaca una elevada satisfacció en el tracte professional, la informació rebuda i la sensació d'estar en bones mans, amb valors que superen el 95% en diversos indicadors. També creix la fidelitat de les usuàries, que arriba al 85,5% de dones que tornarien a triar el centre. Tot i això, el respecte a la intimitat continua sent un dels principals reptes, encara que també mostra una evolució positiva respecte a anys anteriors. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6 i mitja de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mac o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han sigut lleugerament més altes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel assolellat durant tots dos dies a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima continuaran a l'alça. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio. 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Ei, Jordi, sortim a sopar?
6: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
5: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
6: Quin bon consell! On dius que sopem?
5: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
2: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
3: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels arbres monumentals, els indrets picassians i el Coll de la Sénia. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
5: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
6: I per tot el que viurem.
5: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. La Reserva de la Biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforma el territori. Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han sigut lleugerament més altes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel assolellat durant tots dos dies a les Terres de l'Ebre. I en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima continuaran a l'alça. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan el rellotge marqui la mitja nit, alguna cosa despertarà els lligallos.
2: Dissabte, 13 de juny, els himnes que mai han mort tornaran del passat.
3: Serà Nit Remember.
4: DJ Antó i DJ Duhan obren les portes del record.
2: 13 de juny.
4: 13 de juny.
2: A partir de les 12 de la nit.
4: Desè aniversari de la penya taurina Mai Acabem amb el millor Remember.
2: A la coberta dels lligallos.
4: Organitza penya taurina Mai Acabem.
5: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
6: A EUSES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre, centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, obrim preinscripcions. Del 2 al 26 de juny, inscriu-te per al curs 2026-2027 a accessuniversitat.gencat.cat. Demana la teva plaça per al grau en cafè, el grau en fisioteràpia o la doble titulació cafè i fisioteràpia. Informa-te'n a euses.cat, info@euses.es o vine a conèixer les nostres instal·lacions amb cita prèvia. Euses, fes de la teva passió la teva professió.
0: Estàs escoltant 45 minuts sense pausa a Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
1: Imagina ràdio. Imagina.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la. La nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. La Reserva de la Biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforma el territori. Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han sigut lleugerament més altes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel assolellat durant tots dos dies a les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima continuaran a l'alça. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Enrique Iglesias.

0: Imagina Radio.
1: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. La reserva de la biosfera de l'Ebre busca finançament estable i idees perquè la distinció transforma el territori. Quan ha fet 13 anys de la declaració de la UNESCO de la reserva de la biosfera, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha organitzat el primer congrés a Horta de Sant Joan. En la trobada hi participen 125 persones i es presenten noves estratègies d'innovació. Un dels reptes a resoldre és disposar d'un finançament estable i estructural per desenvolupar projectes de manera continuada i deixar de dependre de subvencions temporals per consolidar l'activitat futura. La reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre està pendent que s'aprovi l'ampliació per incloure tot el territori. El jurat popular declara culpables d'assassinat dos dels tres acusats d'assaltar el bingo de Tortosa. El veredicte fa referència als fets ocorreguts al setembre de 2022, en què va morir una treballadora i va resultar ferit de gravetat un client. Pel que fa al tercer processat, el tribunal considera que va col·laborar facilitant l'accés al local i fent tasques de vigilància, però l'exonera del delicte d'assassinat en entendre que no va participar en la decisió de disparar. En els fets també hi va participar un menor que ja havia estat condemnat prèviament a 7 anys d'internament. El judici ha quedat vist per sentència. I en agenda, la Ràpita tornarà a ser la capital de l'il·lusionisme amb el segon Festival Internacional de Màgia este dissabte 13 de juny. L'Auditori Sixto Mir oferirà dos espectacles a les 6:30 de la tarda i a les 10 de la nit amb artistes reconeguts nacionalment i internacionalment com Celia Muñoz, Charlie Mack o Dani Polo, a més d'altres especialistes en grans il·lusions, màgia còmica i mentalisme. El festival està dirigit per Jordi Caps, que ha destacat la voluntat de consolidar la Ràpita dins el circuit dels grans festivals de màgia. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han sigut lleugerament més altes. De cara al cap de setmana, tindrem un cel assolellat durant tots dos dies a les Terres de l'Ebre. I en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima continuaran a l'alça. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit!
1: Imagina Ràdio.
0: 45 minuts sense interrupcions a Imagina.

0: Elena.
1: Quarantacinc minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety. Anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que